0: Hoy por hoy.
1: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
2: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
1: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
2: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
1: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack. Aquest agost traigueren les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
3: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vibra un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades. Un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
4: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
5: ¡Bricocentro! En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
6: Bricolaje y decor.
1: El 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics i...

0: por hoy.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des del Canà. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanà serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanà. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanà. No te'l perdes.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: Set al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil Caligó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudís de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi de Ser Maestra del dia 12 d'agost del 2026, el dia de l'eclipse. Avui ens parlen de l'eclipse Anna Besalduc, alcaldessa de Sant Mateu. També ho farà Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, al igual que Maria Dolores Miralles, alcaldessa de Vinaròs, i Mercedes García, regidora de Turisme a Vinaròs. A banda d'això, parlem en Bernabé Sangüesa, alcalde de Morella, i és que queden 2 dies únicament per a que es comencen les festes a majors a Morella.
1: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vivrà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic amb Maria Dolores Miralles, alcaldessa de Vinaròs. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de vindre a esta casa i poder donar a conèixer també totes aquelles activitats que avui seran molt rellevants a la nostra ciutat, com a l'igual també del nostre territori.
0: I bueno, pues, com has dit, avui és molt rellevant perquè avui és l'eclipsi, és un gran dia. Com està vivint Vinaròs les hores prèvies a aquest fenomen?
2: Pues les hores prèvies estan vivint amb moltíssima intensitat. Sabeu que se va decretar per part de la Generalitat Valenciana, se va decretar pels centres d'emergències de l'Generalitat Valenciana, se va decretar un nivell 3 de preemergència en front de tots els riscs d'incendis que tenim, i aleshores el que ha passat és que el dilluns ens han de constituir per poder coordinar tots els dispositius de seguretat que s'ha de dur a terme avui, el dia que se coneix com el fenomen de l'eclipsi. I la veritat que primer que res voldria dir a la ciutadania de que este fenomen, la veritat, és la primera volta que molts de nosaltres ho veurem. Sé que va haver un eclipsi l'any 1905, de la qual soc coneixedora, però que no vaig tenir el goig ni de poder-lo disfrutar ni de poder-lo veure, i avui sí que és un goig poder veure este fenomen que molt poques voltes se podrà apreciar en la nostra ciutat i també en moltes voltes arreu de tot el món. Són fenòmens que tarden molt en tornar a repetir-se, sí, des que tenen les condicions adients. I aleshores la veritat, jo el que voldria sí que comentar és el següent, i aquí sí que vull demanar a la ciutadania que tingui moltíssima precaució, que se seguisquen totes les recomanacions que se marca per part dels mandos que han coordinat aquest dispositiu, i sobretot a part d'això també la gent ha de ser prudent, té que ser prudent, i és per poder disfrutar d'aquest fenomen eclipsi, que de segur que serà una meravella per a tots. Primera cosa que voldria recalcar és la següent. L'eclipsi s'ha inhabilitat una zona, que és la zona del port de Llevant del port de Vinaròs. Primer que res, molta gent se trobarà en que dir que en un mateix habilitat dos un altre punt a l'ermita avui en dia és impossible, és a dir, és impossible, no? És totalment prohibit, i entonces el dispositiu que es va muntar, seguint les recomanacions del centre d'emergències, hi haurà una patrulla a l'ermita informant a la gent de que no se pot anar ni per cap sender ni entrar per cap posto arbòrio, i se podrà veure o se podrà estar a lo que és el recinte de l'ermita. Hi haurà una parella de municipals tot a partir de les 5 de la tarda per donar informació a la gent, i jo sí que recomano com a alcaldessa i que la gent que acudisca, que intenta la mesura de lo possible, al igual que molts de puestos, que atenguen aquestes recomanacions. també per part de del dispositiu que s'ha creat és bastant és un dispositiu per donar viabilitat a este fenomen i que la veritat que la gent pugui disfrutar-lo i que no poguéssim després lamentar cap problema. I aleshores el dispositiu està format per la Guàrdia Civil, estarà format també per la policia local, hi haurà una patrulla fixa, tal qual com he dit, en l'ermita, sempre explicant i a la gent que s'apropa a quin posto se té que quedar per si vol disfrutar de l'eclipse. Se tallaran també moltes voreres i també se tallaran molts de camins rurals. Se tallaran alguns camins rurals en cinta, sí, perquè la gent no vagi persona arbòria, perquè tal com he dit, tenim un nivell 3 d'emergència, és a dir, de risc per incendis. I el que fes és disfrutar d'aquest fenomen. El que sí que voldria comentar-te és que al lloc que nosaltres esperem que hi hagi moltíssima gent és a la part del port de Llevant, al port de Vinaròs, i aleshores també allí hi haurà dos dispositius, també de policia local, també hi haurà en la qual hi ha un altre que anirà voltant per el poble, doncs per evitar que la gent que potser sigui un poc despistat o que vagi demanant informació perquè sàpiga a quin lloc s'ha d'adreçar. I això sí que és molt important. Estos dispositius, la gent podrà entrar al port de Vinaròs fins al que se coneix com el bar del Frenesí. Uh-huh. Allí se podrà entrar. A partir d'aquest bar cap a dins se tindrà que fer tot a peu. Aleshores, això sí que els demano a la gent que no acudisquen en temps i en forma i que després que un punt que s'ha habilitat per poder deixar el cotxe és el que era la plaça Primer de Maig, que és una plaça que depèn del permís de ports, s'ha demanat permís a ports i per avui ens ha aconseguit que se pugui aparcar per evitar que molta gent que pugui veure a les afores o lluny del centre que se pugui desplaçar. Aleshores, este fenomen, que és el fenomen de l'eclipsi, jo vull recomanar a la gent que sigui molt prudent, que acudisca en temps i en forma tal qual com he dit, i després que seguisqui les recomanacions que se'ls ha marcat. A part de la policia local, també hi haurà un dispositiu també de Guàrdia Civil. Guàrdia Civil, hi haurà també 4 cotxes, val, que estaran voltant per Vinaròs, controlant la costa nord, controlant la costa sud, i després també pues, el que és el centre del poble. Més que res, pues, per evitar, tal qual com he dit, pues, que ningú faci alguna malifeta i que algú també que sembla que no tingui perill de risc. I recomanacions que segueix això? Pues ja que seguir totes les recomanacions que s'ha marcat. És un fenomen, la veritat, que tal com he dit, parlarem molts anys, jo crec que ja no ho tornaré a veure en la que aquí, no? I aleshores el que sí que hi ha que fer és seguir totes les pautes que s'han marcat. Les pautes és important mirar l'eclipse en els ulleres que estiguen homologades. Per la qual cosa, aquí vull destacar la feina que ha fet sobretot l'Ajuntament de Vinaròs i especialment també la regidoria de turisme, que des del minut 1 coneixent que era aquest fenomen el dia 12 d'agost, pues ja en molta previsió ja se van encarregar moltíssimes ulleres, val, perquè tota la gent que pogués disfrutar de l'eclipse pogués tindre-les. Per la qual cosa pues, des de l'Ajuntament s'ha repartit ulleres gratuïtes a tothom que s'ha adreçat a turisme. També vull agrair pues, a algunes també empreses de Vinaròs que també, pues, també pues, han regalat ulleres i altres que també pues, que n'estan venent, perquè la veritat crec que ens ha sobrepassat un poc este fenomen, perquè s'espera una afluència massiva de gent i aleshores, per exemple, hi ha hagut una gran demanda també de lo que són les ulleres. Cal seguir les recomanacions, no se poden llevar les ulleres en cap moment. Està comprovat que pot haver se pot cremar
0: la retina,
2: sí, que és esta, i la veritat el que sí que demano és que la gent també quan s'apropa a l'espai que vulgui anar, pues que vagi pues en temps i que no pugui estar l'últim any. I també recomano que tota aquella gent, ja que estem en una zona privilegiada en Vinaròs, que tota aquella gent que pugui disfrutar de l'eclipse, pues que ho faci des de si pot, des de casa d'ell o prop de casa d'ell, perquè és en la mesura de lo possible seria convenient que no utilitzar, pues, anar a peu si se pot, és a dir, no utilitzar el cotxe i desplaçar-te en bicicleta o desplaçar-te a peu. Jo crec que Vinaròs està molt ben situada, tenim una zona que és el Port de Llevant, en la qual té una cabuda per moltes persones i que està prop de pràcticament de la major part de tots els vinarossens, a no ser que tu visques a la zona de l'Ermita, que també tens entonces l'Ermita per poder anar a la plaça de l'Ermita, i sobretot sigui totes aquelles recomanacions. És importantíssim seguir les recomanacions perquè no hi ha cap cosa que mos després que mos poguéssim arrepentir, sí. Correcte, d'alguna cosa que poguéssim fer, que tinguéssim molta cura en la tira de papers, que tinguéssim molta cura també en el foc. Estem passant una època molt, molt problemàtica i molt complicada arreu de tot l'estat espanyol. Ho han pogut viure estos dies en els últims incendis, els que estem vivint també a la resta d'Espanya, i la veritat, ja que som molt cautos i molt precavits. Per això demano a la gent molta responsabilitat i qualsevol dubte que tinguin, que s'apropen també a la policia local o a la Guàrdia Civil, que se'ls informarà de tot. I sobretot també una cosa que voldria dir que és molt important és que nosaltres des de l'Ajuntament hem pres unes mesures per evitar, saps que el mur de Vinaròs té un mur una part que és molt alta, i aleshores lo que, a partir d'esta tarda ja en brigada ja s'ha quedat de que no se podrà accedir a dalt del mur per evitar que hi hagi aglomeracions i per evitar també que alguna espenta o alguna persona que pugui caure d'allí. És a dir, se podrà disfrutar de l'eclipse, tenim un espai meravellós, però des de Terna i des del port de Vinaròs, des del port de Llevant.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies per avisar la gent de Vinaròs sobre l'eclipsi i les recomanacions, que tot el món les siga, perquè si no, pues, a que no passe res. Hola, molt bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui estic en Anna Besaldú, alcaldessa de Sant Mateu. Primer que res, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i bon dia als oients.
0: I bueno, parlem avui perquè demà serà l'eclipsi que tant s'espera durant tants de mesos. Com està el municipi a poquetes hores de viure este fenomen?
3: Bueno, pues la veritat és que preparant hem fet una ronda per els establiments este cap de setmana, pels hotels, les cases rurals i els hostals. I bueno, la veritat és que Sant Mateu té un ple d'ocupació, moltíssima gent, alguns que ja ho tenen reservat de fa més d'un any, i bueno, pues, preparant i recordant a la gent que hi ha normatives que se tenen que complir per evitar pues, qualsevol susto que puguem tindre, no? Disfrutem de l'eclipse, però en responsabilitat.
0: I s'ha preparat algun punt en concret d'observació des de l'Ajuntament a Sant Mateu?
3: No, nosaltres no tenim en Sant Mateu un punt oficial, no tenim cap punt oficial. Se podrà veure pues, de diverses parts del terme municipal, inclús de camins que estan a nivell del municipi, hi haurà molts de llocs. El que sí que en la zona de la Mare de Déu, pues, allí hem ficat un dispositiu de control i hem tallat algun camí que doni a zones forestals en moltíssima vegetació i arbolat, i bueno, pues estarà vigilat demà durant tot el dia per el personal de l'Ajuntament i també en drons. Tenim una empresa local que fa vigilància en drons i bueno, estarem vigilant que no se produïsca cap incident.
0: I parlant d'això, d'aquestos possibles, que esperem que no, incidents, quines recomanacions li faríeu a les persones que volen veure l'eclipsi a Sant Mateu?
3: Pues, primer que res, tenen que tindre molt clar les prohibicions que té establertes la Generalitat Valenciana, que no se pot caminar per sendes i camp a través, només se poden utilitzar els camins, ¿vale? A Sant Mateu no tenim cap parc natural, però bueno, sí que detrás de la Mare de Déu el camí a Sant Cristòfol i el camí a la Bastida estaran tallats, per allí no se podrà circular, i sobretot pues bueno, les recomanacions de sempre, que la gent està prohibit tirar qualsevol tipus de artefacte pirotècnic, ni coets ni res, que la gent respete la natura, que no fumen, que no tiren colilles, que no tiren pues brossa ni res en el monte, i que puguen disfrutar, i que aparquen els cotxes als llocs establerts per a que no impedisquen l'evacuació si passaria qualsevol cosa.
4: Has mencionat que hi haurà un dispositiu de seguretat. S'haurà reforçat en la policia local, protecció civil o altres serveis d'emergències, no?, durant la vesprada?
3: El personal de l'Ajuntament estarà controlant. Nosaltres no tenim policia local, però sí tenim aguasils, i la resta de personal de l'Ajuntament s'ha ficat a disposició de l'equip de govern per si fa falta, i a més estem en plena coordinació també en el puesto de la Guàrdia Civil de Sant Mateu.
4: I bueno, ja com a última pregunta, entenc que sí, abans m'has comentat que hi ha un ple d'ocupació a Sant Mateu. Quines són les previsions que teniu en quant a l'arribada de tants visitants per a veure aquest eclipsi a Sant Mateu?
3: Bueno, sabeu que a Sant Mateu ara fa un any, en fons europeus, ja vam habilitar dos zones al municipi de pàrquing, zones on caben moltíssims cotxes i que a més estan del centre del poble caminant pues a 4 minuts, no? Que esperem estan perfectament indicats per a que la gent, pues quan vaig arribant, pues puga ficar allí els seus vehicles. Els pàrquings són absolutament gratuïts. I bueno, pues tot el dia pendents de que la gent que mos visito pues estiga el més a gust possible al nostre poble, i pues que també que no se produïsca cap col·lapse, esperem que no.
4: Pues jo, per la meva part, Anna, moltíssimes gràcies per parlar-nos de l'eclipsi de demà, de les recomanacions, les prevencions per a la gent, i si vols convidar a la gent de la comarca que vaiga a Sant Mateu.
3: Pues bueno, se veurà perfectament l'eclipse des de qualsevol lloc de la nostra comarca, i per tant el que sí que vull és que atenguen les recomanacions de com visualitzar l'eclipsi, que porten les ulleres homologades i que facin cas de totes les recomanacions que tant per part de la Generalitat i del Govern d'Espanya s'estan donant per a que se veiga en seguretat l'eclipsi.
4: Moltíssimes gràcies.

0: dedicat un dispositiu donat que vam ser dels primers que vam demanar tindre un punt dins del que és oficial en la Comunitat Valenciana. I aquest punt oficial serà i estarà ubicat en el nou pàrquing dissuasori que està pues, en les immediacions de Penismar, és l'accés nou que té avui en dia en Penismar, en la part de detrás es va construir un macro pàrquing i allí és on hem pensat en el seu moment, perquè es va comprovar que d'allí es podia veure bé, donat que Peníscola pues, també té la seva orografia, les muntanyes, Atalaies, el Cerro i Urmi, i també en la platja pues, estan els edificis, i este pareix un punt que es va comprovar que és un punt limpió, alhora que des d'allí es pot veure tot el que seria l'eclipsi en si.
1: I quina afluència de visitants esteu veient a Peníscola durant aquestes jornades?
0: Bueno, ja que dir, insistixo que no sabem la gent que pot vindre, però el punt té capacitat per a més de 5.000 persones. Està preparat i, de fet, el CECOPAL se constituirà demà sobre les 3 de la tarda. En el CECOPAL formen part tant la Generalitat com l'Ajuntament, com el que és la Guàrdia Civil, bomberos i tota el que és la seguretat que s'ha muntat de forma oficial tras les diverses reunions que han tingut de conselleria. I el que volem és que sigui un punt segur, un punt on la gent arribi i aconseguim que arribi pues, en autobús, que les parades estan relativament prop, o bé a peu, o pues, a poc arriba a peu, perquè pues, l'esdeveniment es preveu sobre les 8 i 10 de la tarda, si no recordo malament. Per tant, el que aconseguim és que, donat que anem a buidar i se parquin perquè n'hi hagi la possibilitat de que estigui la gent allí, el que volem és que hi hagi tot una seguretat que requereix l'acte i també que n'hi hagi pues, una afluència ordenada, que no hi hagi atascos, que la gent pues, pugui veure-ho en tota la tranquil·litat del món.
1: La Junta Local de Seguretat s'ha reunit específicament amb motiu d'aquest eclipsi. Quin és el principal objectiu del dispositiu que s'ha preparat?
0: Bueno, primer que res, el que no volem és alarmar, vull dir que al final és algo que la naturalesa ens dona de per si, l'astronomia en este cas, el que volem és que la gent vagi de forma ordenada, que evite el vehícul també perquè no hi hagi atascos, tenim el dispositiu, hi ha ambulància, hi ha d'alguna forma vàters, ja estarà la policia, estarà la Guàrdia Civil, estaran els bombers, vull dir, és un dispositiu que naix de la Junta de Seguretat, però que passa a regir-se pel major òrgano que n'hi ha en cas d'emergències per a previndre possibles, però no tenim per què haver-les, però que és el CECOPAL, que és l'organisme que forma part tots els cossos i forces de seguretat que t'he dit, més els bomberos, més en este cas els serveis sanitaris que també estaran presents en aquest moment.
1: I ja com a última cosa, quina recomanació feu per part de l'Ajuntament a les persones que vulguin vindre demà a Peníscola a veure l'eclipsi?
0: Bueno, primer que res, i com a algo molt important, és que la gent té que portar ulleres que estan homologades en la CE. Són ulleres que es pot veure des de les ulleres. Sense ulleres està totalment prohibit. I que és perillós, donat que la retina es pot cremar sense que la gent se pugui enterar si mira directament al sol. Per tant, la seguretat física passa per l'obligatorietat d'adquirir el que vulgui veure unes ulleres que es venen en farmàcies i en negocis, però han de portar la CE, que és com a ulleres homologades perquè no n'hi haguen per ahir que es venen de que no cobreixen aquestes expectatives i són totalment segures. Després, reiterar que la gent pues, que vagi de forma ordenada, hi ha temps de tot durant la tarda per a poder pues, arribar a aquest punt o veure'l des d'un altre. També n'hi ha altres punts on se veurà i que no fa falta anar a aquest punt, però que vull dir que de forma ordenada, que evite el vehículo.

0: Charlie, que anant a algun lloc pues, volia veure i ha quedat atascos, pues, evitar els atascos, i després també està prohibit accedir als parcs naturals. Mm. És una de les qüestions que hi ha gent que volia veure els parcs naturals, però hi ha una prohibició en forma de decret de la Generalitat que està totalment prohibit accedir al parc natural de Irta i tots els altres parcs naturals d'aquells llocs on ens estiguen escoltant. La Pobla de Casal també està prohibit accedir a la Tinença. Vull dir que hi ha tots aquells parcs que hi ha en la comunitat autònoma. Per seguretat, per qüestions que heu vist d'incendis, perquè pot haver pues, algun imprudent, i el que volem és que la gent vagi ordenada a veure l'acte en si o l'exercici en si, que crec que m'han dit que sobre les 7 i mig ja va començant i té un punt de diversos minuts sobre les 8:10 o 8:15 de la tarda, que és el moment en què se farà fosc durant uns minuts, un parell de minuts, i després ja tornarà a fer-se de dies, algo que no hem vist en la vida, tampoc no sabem l'activitat, per això tratat de ficar en marxa totes les mesures de prevenció que siguin menesters i tratar i desitjar que la gent ho pugui disfrutar i que sigui pues, algo que no hem vist en la vida i que al millor tardarem a veure. N'hi ha algun mentit d'aquí un parell d'anys, l'any que ve un altre, però bueno, este és el primer que hem pogut disfrutar i podem disfrutar i volem que es faci en tota la seguretat possible i sense incidents.
1: Pues moltíssimes gràcies, Andrés, per contar-nos bueno, com s'està preparant Peñíscola per a l'eclipsi.
0: Pues moltes gràcies a vosaltres.
2: Bueno, com sabeu, el que és la Generalitat Valenciana ha decretat, que això sí que és molt important, el nivell 3, mm-hmm. ¿vale? D'emergències en quant a incendis i tal. I està prohibit, ¿vale? Transitar per senders rurals. Nosaltres de turisme vam decidir dos punts. Un era el port de Llevant, que és el final del port. La gent podrà accedir fins a lo que és el xiringuito en els seus vehicles, fins a que se... O sigui, una vegada se arribi al límit de l'aforament en quant a vehicles, ja no es podrà transitar en vehicles. I al final, o sigui, una vegada passa el que és el travessal, que diem aquí Vinaròs, al final de tot, allí sí que es podrà visualitzar, ja t'ho dic, sempre i quan la metodologia ens acompanyi, l'eclipsi. L'ermita, sí que es pot accedir a lo que és l'ermita, uh-huh. val? En el seu vehicle, sense cap problema, però el que no es pot fer és transitar per les sendes rurals. Com vos dic, hi haurà un dispositiu, tant de policia local com de guàrdia civil, vull dir que si algú diu, pues jo vaig igual, que tinguin en compte pues, que hi ha una sèrie de restriccions, com veu ara, per desgràcia, hem tingut l'incendi de Tiri, Catí, i claro, sí, la gent tenim que estar molt sensibilitzats en lo que és el monte, evitar aquestes aglomeracions i tindre en compte això que a l'ermita es pot accedir sense cap problema, però no es pot transitar per les sendes rurals. I després recordar pues, això, no? Disfrutem-ho en responsabilitat, tindre en compte l'observar-ho en seguretat, no mirar mai directament al sol, fer-ho sempre en les ulleres homologades en la ISO 12312-2, que són les mateixes que es van repartir en turisme, que d'aquí també traslladar el meu agraïment a la resposta, perquè a vegades dius, no ho sé, si la gent vindrà, respondrà, no? I el feedback que he tingut, la gent molt agraïda, saps? I la veritat que tinc tant turistes, visitants, com població local, de veritat que moltes gràcies pel civisme i per la resposta que heu tingut. I després també això, important, s'espera molta aglomeració de gent, per tant, arribem en temps, sí. Portem-nos aigua, perquè si fes molta calor que no poguéssim tindre qualsevol problema de deshidratació. Protegir-nos, o com he dit antes, del sol, però tant que són les ulleres, com crema, com gorra. Si ho consideren oportú, portar una cadireta plegable, perquè si estàs molt de rato de peu, que no tingues cap problema. I després també, en el cas de que algú porta algun telescopi, que posar-lo de manera que, claro, de dir, pongo aquí mi telescopi, aquí estoy yo. Pues una mica tindré pues una mica de mirament i de respecte cap a la resta de persones. Important també, en la mesura de lo possible, accedir a peu per evitar aquestes aglomeracions, o inclús bicicleta, i si tenim que anar en cotxe, pues intentar que sigui de manera compartida. Tindre en compte pues això, que ja no només a Vinaròs, on vagin a veure l'eclipsi, no podem aparcar on altres vulguem, val? Tindre en compte pues això, que si hi ha desplaçaments, fer-ho amb previsió, evitar les aglomeracions, i una mica pues això, sentir de sentir comú i sentir de la responsabilitat. Esperem que poguéssim veure-ho, esperem que poguéssim gaudir algo únic, i la veritat que nosaltres, ja t'he dit, des de l'Ajuntament pues s'ha activat el dispositiu especial, com sabeu, això ve marcat des de Generalitat, i automàticament tot el que són els cossos de seguretat, aquí s'aplica a les diferents regidories, que és la de Governació, Turisme i el que és Obres i Serveis, per tot el dispositiu que s'ha preparat. I res, jo convido a tot l'home pues això, a gaudir en responsabilitat d'este clip.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes, i benvinguts a una setmana, bueno, un dia més al nostre programa de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui contem amb l'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa. Primer que res, moltíssimes gràcies per agafar el telèfon.
3: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I bueno, parlem perquè és que Morella dona tret d'eixida a les festes d'agost, aquest divendres. Com viu l'alcalde l'arribada d'aquestes dades tan importants per al municipi?
3: Bé, la veritat que ho vivim en, bueno, en emoció, en desig de que tot el món pugui fer festa, passar-se-ho bé, i sempre, no, evidentment, esperant que no hi hagi cap tipus d'incident i que siguin unes festes per disfrutar-les, com així s'han pensat entre l'Ajuntament, entre totes les associacions que col·laboren, així que el desig és així.
1: Són 9 dies de programació. Quin és el principal objectiu que s'ha marcat l'Ajuntament enguany?
3: Bé, la veritat que enguany hem intentat que tots els dies d'aquestes festes tinguin un bon grapat d'activitats, perquè és cert que fins ara pues, les activitats se centraven en els dies en els que sí que teníem activitats taurines, i després pues, la resta de dies de les festes decaïen una miqueta, no? Enguany sí que han procurat que tot el conjunt de les festes, des d'este divendres 14 fins al tancament el diumenge 23, siguen unes festes completes en activitats per a tots els públics, per als xiquets, que n'hi ha tots els dies, per als aficionats taurins, també per als que no els agraden els bous i també tinguen activitats musicals durant les vesprades i nits, per als majors també. És a dir, s'ha intentat fer unes festes per a tots, que sempre és l'objectiu, i allargar-les un poquet més per a que els dos caps de setmana i entre setmana estiguen complets al màxim fins a acabar el diumenge 23 en el gran concert, que també esperem que la gent pugui disfrutar al màxim.
1: Bueno, com ho has mencionat, la programació pues, busca arribar a tots els públics, a totes les edats. Com s'ha treballat per aconseguir això?
3: Bé, sobretot parlant en molta gent, no? Parlant en les diferents associacions del poble, també en molts de veïns i veïnes que han vingut ací a l'Ajuntament a traslladar-me les seues propostes, les seues inquietuds. I bé, és algo que ja vam començar ara fa 3 anys a intentar, per exemple, a que, pues, que tot el món tingués l'oportunitat de disfrutar de les vesprades. Pues, enguany també hi ha una associació, Sant Rock and Roll, que també fa activitats musicals per a les vesprades. Després la Penya al Bou pues, fa les activitats també una mica de taurines, a banda de tot el que de les que fa l'Ajuntament, i un poc s'aconsegueix en aquesta col·laboració entre tots. Sense aquesta col·laboració, evidentment, doncs, l'Ajuntament aposta i ha apostat molt fortament per les festes d'enguany, ja que el pressupost municipal doncs, ha augmentat pràcticament el doble respecte a l'any passat, també perquè en aquests darrers anys ja en l'augment de costos no, ja no donava per a poder pagar el mínim necessari, i enguany pues, s'ha augmentat una miqueta més per aixòs temes.
1: I què representa per a Morella preservar les tradicions com la gaita, el tabal o els actes vinculats a Sant Roc?
3: No, al final pues, totes aquestes les festes de Morella pues, són un conjunt de tradicions que s'han anat passant en els anys, que és veritat que han variat molt. En les últimes dècades està prou estable, però de fa 40, 50 anys, 70 anys, no, pues, la veritat que han anat variant. I bueno, el més destacat sempre és un poc el que volta el conjunt de les activitats taurines, però enguany doncs, el conjunt d'activitats musicals que totes les vesprades ne tenim, per als nens també hi ha festa, no, etcètera, doncs, també són bastant importants. Tot fins a acabar, doncs, bueno, començarem este mateix divendres en el que és en el pregó, i ja el cap de setmana doncs, ja està ple d'activitats i serà el cap de setmana doncs, inicialment fort, no? I després fins a acabar l'últim cap de setmana i el del 22 i 23, que el 22 és el dia de la Mareu de Vallivana, la nostra patrona, que també doncs, enguany se farà una miqueta més gran, no? Ja que a banda de baixar al santuari, etcètera, doncs, també farem així a la mateixa localitat un retaule en els gegants, cabuts, corronquina i diferents figures que visitant també a processionar per Morella, que és una mica novedós. Després un dinar per a tots els veïns i veïnes de Morella, que és algo que tampoc se feia. També comencem a fer-ho enguany per primera vegada, per a totes les quintes. I ja per acabar pues, el diumenge, el concert de la Panorama, que és la, bueno, la millor orquestra d'Espanya, no? Segons diuen tots els que l'han pogut veure. I bueno, també invitar a tot el món, encara queden entrades, però bueno, la veritat és que s'estan venent molt bé, però encara ens queden per a tota la gent que vulgui apropar-se el diumenge a disfrutar d'un espectacle tan impressionant com és el de la Panorama, que a més el podrem disfrutar sempre en una imatge idíl·lica, no? Com és la del castell de Morella il·luminat al fons damunt de la mateixa orquestra, i segur que tant morellans com visitants ho podran disfrutar moltíssim.
1: Durant aquests dies entenc que Morella duplicarà o multiplicarà la seva població. Quin impacte tenen les festes en el comerç, la restauració i l'economia local?
3: Bé, la veritat que és cert, no? És cert que durant esta primera setmana abans de les festes i després la mateixa de les festes se nota molt l'activitat, augmenta moltíssim els veïns i veïnes, doncs Morella... pràcticament doncs, dupliquem la població, no? Recordem que tenim 2.500 habitants censats i durant aquests dies doncs, podem estar al voltant de 5.000, sobretot en totes les persones de Morella, no? que la resta de l'any, però sobretot pel tema de treball, viuen fora de la localitat. I durant aquesta setmana prèvia ja venen a estar a Morella, això se nota moltíssim. També enguany també se nota el que és l'eclipse, que també porta molta gent durant aquests dies ja en preparatius, per a veure'l, després el post també gent que es queda, això també es nota moltíssim. I les festes, doncs, evidentment, la gent en època de festes sempre consumim més, no? Per a disfrutar, per a fer dinars, sopars, ja siguin en els mateixos restaurants o en cases, en els amics, etcètera. Això també es nota molt, per tant, l'augment que hi ha de compra, d'activitat comercial durant aquests dies, pues, també és molt important.
1: I bueno, no sé si s'ha preparat algun dispositiu especial en matèria de seguretat, neteja, serveis públics, amb tanta influència de persones.
3: Sí, efectivament. Des d'esta mateixa setmana ja s'engega el que és el dispositiu de neteja, etcètera, tant la brigada municipal com la policia local, bueno, tenen que fer, la veritat, que un esforç molt gran, moltes hores, per a fer que tot funcione. Perquè moltes vegades pues, les festes no ho pensem, no? Tots els que estem disfrutant, tots els veïns i veïnes de les festes, no ho pensem, que per a que quan passeges pel matí per el carrer principal estigui tot net, algú a les 4, 5 del matí, a les 6 del matí està ja netejant, i la veritat que se fa un esforç molt gran per part de l'Ajuntament, molt gran per part dels treballadors, els que bueno, vull agrair des d'ací pues, l'esforç que fan i que faran un any més perquè tot estigui al puesto, tant muntatges d'escenaris com de cadires, de taules per als diferents actes, com també sobretot la neteja, que se nota molt, i a la policia local, que també està pues, coordinant tot el tema, especialment també de les activitats taurines, però totes les restes d'activitats, en les afluències de gent, en els aparcaments, que també la veritat que aquests dies pues, estan prou

0: Aquest agost traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.
1: Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell,

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
2: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
1: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
2: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
1: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
3: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs vibra un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades. Un eclipsi total de sol. Durant quasi dos minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perguis.
4: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
5: Som la Coca-Cola i els mentos.
4: Aquest estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació.